Bona vesprada. Ara a les 12:30 en València, la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana, la CEF, reuneix la seva Assemblea General per a sotmetre a aprovació la memòria d'activitats, la liquidació de l'exercici de 2025 i el pressupost d'este 2026, un acte que està previst que clausure a la una el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca. Els contem també que l'acusació popular que exerceix el grup socialista a l'Ajuntament d'Alacant ha demanat a la jutgessa que instruís la causa per les presumptes irregularitats en les habitatges protegides de les naus, que cite com a testimoni al sotsecretari de l'Ajuntament alacantí. I l'Associació de Víctimes del Metro 3 de juliol commemorarà el mateix dia el 20è aniversari de l'accident en el qual van morir, recordem, 43 persones i altres 47 van resultar ferides. Ho farà en un acte al jardí on es situa el monument a les víctimes. Sapiguen també que el Partit Socialista ha sol·licitat al jutjat de Catarroja que instruís la causa penal de la dana, que cite com a testimoni el vicepresident tercer del Consell, Vicente Martínez Mus, perquè explique els missatges que va compartir en el grup de WhatsApp del govern valencià el passat 29 d'octubre de 2024. I la Generalitat ha presentat el pla de gestió de l'eclipse solar total que tindrà lloc el pròxim 12 d'agost, un programa que contempla el desplegament d'un dispositiu preventiu que assegurarà l'adequat desenvolupament d'un dels esdeveniments astronòmics més rellevants de les últimes dècades.

0: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
1: .7 Onda Cero Castellón.

0: José, tu també eres part d'aquesta organització de les festes, per una part o per una banda de les penyes, altra la del Bou també. Fa falta molta gent, no?, per aconseguir unes bones festes.
1: Sí, al final fa falta molta gent per muntar la setmana de antes, la setmana de durant tot l'any. Uh-huh. I al final fa falta la col·laboració de tots.
0: Fa quants anys que esteu vosaltres organitzant o sent part de l'organització de les festes?
2: Este és el meu tercer any, però bueno, abans havia estat ja també en les juntes de Juan Antonio Tirado, l'antic president, i bueno, sempre hem estat involucrats. Si no has estat en lo que és la comissió, han sigut part d'alguna penya o alguna colla i... Des de ben menuts, no?
0: Des de ben menudets, no? Que heu viscut tots tres les festes de Sant Pere. Com ha canviat el Grau en tots aquests anys?
3: Pues la veritat que el Grau ha canviat molt, no? Sobretot, sí que és veritat que nosaltres tres som jovens i, sí. I no hem viscut les festes de Sant Pere més antigues, però sí que és veritat que justament ahir, que vam anar a la presentació de la revista de l'Associació Cultural de la Barraca, que donaran homenatge a les penyes, no? Les penyes les festes de Sant Pere són del 57, les penyes van aparèixer més tard, sobre el 77, del 77 al 80, i això és la transformació, no? Al principi no existien penyes, i després quan van començar a aparèixer, que la primera va ser el RAI, després se van afegir una vintena més, i poquet a poquet, ara no sé quantes són, unes 50 60, o 60... Entonces, això és la transformació, no? La transformació de les festes del Grau, que tenim que donar gràcies a tota la gent que ha format penyes i colles, i que gràcies a ells, no? Cada vegada tenim més festa i tenim més, més actuacions i la gent s'involucra en tots els actes que fa, que prepara la comissió de festes junt a la tenència de l'alcaldia. I al final és això, no? Jo crec que la transformació és durant molts anys, del principi de les festes, de com se vivien, hasta ara. Però sempre en un pilar fonamental, no? Que és el nostre dia gran, que és el dia de 29 Sant Pere, que sense aquest dia no tindríem les festes de Sant Pere, i també l'altre pilar gran, que és el dels bous. Al final, les festes, sobretot, se coneixen per els bous al carrer. I jo penso que s'ha transformat per a viure molt més les festes al carrer, que és on les vivim.
0: José, quasi 70 penyes, a més la rellevància que diu Esther, que té ese bou al carrer, i tu estàs al front de moltíssimes coses, imagina. Conta'ns una mica com veus el futur també d'aquestes festes, si les noves generacions estan implicades, si veus que hi ha ganes de continuar en la tradició.
1: Bueno, jo crec que sí, i a poc se van anar en penyes joves, que enguany volen fer bou també, i hi ha que seguir treballant tots junts, i igual perquè aconseguir añadir a més gent.
0: Perquè quan parlem d'organitzar unes festes, hi ha moltes voltes que la gent jove viu només la festa que diguem d'estar en els amics, a la penya, però no la implicació d'organitzar actes i de fer desfiles i d'estar en les parts més tradicionals. Tu penses, Miguel, que sí, que la gent està posant-se, i que d'ací uns anys el Grau continuarà creixent en aquest aspecte?
2: Sí, de fet, jo penso que ara ja fa uns anys que s'ha involucrat molt. Este any li han pegat una volteta també a lo que és la cabalgata de la mar, que és el primer dia per anunciar les nostres festes, i després jo sempre dic que el desfile de l'entrada de bou és un carnaval diari, no? És un carnestoltes diari que se viu en el Grau perquè les penyes ho viuen, i ja veus el carrer Canalejas des del primer dia, ja el veus esperant i s'entra de bou, no? Perquè totes les penyes se disfracen. Antigament, com diu Esther, ahir se va recordar això, antigament la penya que feia el bou era la que s'hi disfraçava i donava un poc d'importància, i també s'acompanyaven, però en les seues samarretes i ja està. I ara no, ara tots volen disfraçar-se, tots volen ficar música, tots volen ambient al carrer, no?
0: Són unes festes de molt de carrer, de molta germanor, d'estar ahí en el Grau i gaudir-lo. Este any tenim així el cartell de Sant Pere 2026, estem ja a les portes, comencen el 27 de juny, acaben el 5 de juliol. No sé si hi ha alguna novetat, Esther, que puguem dir, que puguem contar, o alguna coseta que faci que la gent que està en la província s'acosti al Grau a disfrutar de Sant Pere també.
3: Al final és convidar a tot el món, perquè tots els dies de la setmana, tots els dies de la setmana de les festes n'hi ha algo especial. Com a novetat, ja sé que vos vas contar l'altre dia, però sí. Com a novetat sí que podríem dir, encara les fetges no les tenim, però n'hi haurà una exposició, no Miguel? N'hi haurà sí. una exposició del bou al carrer, en l'edifici del Morú, ens deixen les peces, si no m'equivoque, el Museu sí. de Borriana de Xatiner, uh-huh. Començarà la setmana que ve, s'inaugurarà, i això és una de les novetats últimes que podem afegir a tota la gran programació que n'hi ha la Setmana Gran de les uh-huh. Festes de Sant Pere.
0: Doncs a gaudir aquestes festes que són una mica especials perquè han rebut aquest reconeixement del jurat de Onda Cero Castellón a Festes i Tradicions. Gràcies a tots tres per vindre.
3: Moltes gràcies per
0: acompanyar-nos. Moltes gràcies.

0: Más de uno, Noticias Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
1: Dos presuntes assassinats en menys de 24 hores a València. Bona vesprada. L'últim ha sigut este matí a Aldaia, on un home hauria assassinat a un altre durant una baralla i hi ha diverses persones detingudes. L'altre va ser ahir, en la consulta d'un logopeda. A Burjassot, a València, un pare de 24 anys el va apunyalar fins la mort davant la sospita que havia abusat del seu fill. El succés es centra en la nostra portada d'avui, junt a altres notícies que estan passant així a la comunitat i les contem fins a les 2 en punt. El control tècnic està Isaac Sancho. Comencem. Estem pendents ara mateix d'un presumpte assassinat que ha tingut lloc este matí en una nau industrial abandonada d'Aldaia, a l'àrea metropolitana de València. Un home hauria assassinat a un altre en el transcurs d'una baralla entre ells i més persones. Ramon Pérez.
2: Els fets han succeït entre les 11 i les 12 d'avui en eixa nau industrial abandonada que víctima i agressor feien servir com a vivenda junt amb altres persones, totes elles migrants. Guàrdia Civil i policia local han practicat diverses detencions fins ara i un helicòpter es manté sobrevolant la zona, pendent d'altres possibles implicats que podrien estar fugint del lloc dels fets. Fonts de l'Ajuntament d'Aldaia expliquen a Onda Cero que el consistori es troba encara recabant totes les dades, consideren que és prompte per a fer qualsevol declaració al respecte.
1: Per altra banda, la Policia Nacional ha recuperat la navalla de 15 centímetres amb la qual un home de 24 anys presumptament va matar aquest dilluns a un altre de 32 en el barri de Marxalenes, a València. El sospitós es va entregar poc després en una comissaria de Burjassot amb les mans ensangrentades. Amparo Sánchez.
3: Els fets van ocórrer en una clínica de la ciutat on la víctima va rebre diverses ganivetades mortals. Les primeres investigacions es centren en verificar si el crim podria estar relacionat amb la sospita d'abusos sexuals que va tindre el detingut al fill de 2 anys. La delegada del govern en la comunitat, Pilar Bernabé, ha confirmat que el detingut està a l'espera de passar a disposició judicial.
4: En este momento la Policía Nacional está investigando todos los hechos y la persona detenida, que fue detenida inmediatamente, será puesta a disposición judicial en cuanto terminen los primeros trabajos para las pesquisas, para la investigación.
3: La Policía Judicial y Científica s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir el succeït mentre s'està a l'espera del resultat de l'autòpsia.
1: El govern valencià manté que és possible rebaixar impostos i mantindre els serveis públics

malgrat l'infrafinançament que denuncia pateix la comunitat. En això ha insistit el conseller d'Hisenda, José Antonio Rovira, que ha donat detalls avui de l'avantprojecte llei d'acompanyament de pressupostos de 2026 aprovat pel Consell.

0: especialmente va a afectar a los niveles comprendidos entre 32.000 y 72.000 euros.
1: Preguntat per l'assignació del govern a la comunitat d'un extra FLA de 1.904 milions d'euros, ha dit el conseller d'Hisenda que arriba més tard del que esperaven i que en qualsevol cas només autoritza la Generalitat a endeutar-se encara més. Per cert, demà hi ha convocada una declaració pública enfront de les Corts per part de la xarxa d'entitats per un finançament just.
2: I la Comunitat Valenciana travessa un dels moments més complexos en relació al preu de l'habitatge. El preu del lloguer ja se situa un 50% per damunt dels nivells de 2007, mentre que la compra d'un habitatge supera un 8% els màxims aconseguits durant la bombolla immobiliària.
3: I així ho reflecteix el portal Fotocasa. La seva directora d'estudis, Maria Matos, assegura que estem davant d'una pressió sense precedents per a les famílies, especialment per als joves i les llars amb rendes mitjanes, que veuen com l'accés a la vivenda, diu, es converteix directament en un repte cada vegada més difícil de superar.
4: Nosotros estimamos que en la comunidad se crean alrededor de 40.000 nuevos hogares cada año, una cifra que refleja un fuerte atractivo económico y demográfico del territorio, pero sin embargo la oferta residencial sigue sin crecer al mismo ritmo. Pero el volumen de vivienda que entra en producción todavía es insuficiente para absorber esa enorme presión de la demanda.
2: Pensar que Casa Caridad adverteix que esta crisis de la vivienda es una de las principales barreras para completar la inserción de las persones ateses per l'entitat alerten que la falta d'alternativa habitacional pot cronificar-se si no s'adopten mesures.
5: L'any passat van atendre 553 persones en els seus tres recursos residencials, un d'ells el projecte Fènix, que compta amb 22 pisos supervisats a València i Torrent i que comparteixen els usuaris. Gràcies a ell, Joan Minava, mare soltera, ha pogut tindre una oportunitat.
6: Pude regularizarme gracias al apoyo de Casa Caridad. Me dieron esperanza porque realmente pensé que iba a quedar en calle con mi niño. Nos dieron una sensación de hogar, que es una tranquilidad enorme, y más cuando ella dio un punto que era que antes de yo estar aquí, era pensar o pagava l'alquiler o era la comida.
2: I parlant d'habitatge, el Partit Socialista a l'Ajuntament d'Alacant ha demanat a la jutgessa que instruís la causa per les presumptes irregularitats en els habitatges protegits de les naus que cite com a testimoni al sotsecretari de l'Ajuntament d'Alacant a la vista de la documentació aportada pel consistori. Alacant, Pepe Requena.
7: Se trataría de correos electrónicos en los que el alto funcionario dio indicaciones a la jefa de patrimonio, que fue quien detectó las anomalías, para que eliminara de su informe oficial sobre el escándalo nombres y cargos de las personas del ayuntamiento vinculadas directamente o a través de familiares a Lesnaus. Hemos preguntado por este asunto al equipo de gobierno. ¿De dónde salió la orden? Manuel Villar, vicealcalde de Alicante, a él no le consta.
8: Dio el equipo de gobierno órdenes al vicesecretario municipal para que le pidiera a la jefa de patrimonio que eliminara nombres de su informe preliminar.
9: No me consta a mí que se haya dado automáticamente a ningún tipo de esto.
7: Manuel Villar ha añadido que no está sobre la mesa tomar ninguna medida contra la anterior directora de contratación, María Pérez Hinman, a pesar de que esos correos han revelado que urgió al servicio de contratación a favorecer a la cooperativa en la que ya estaban sus miembros. Tres familiares de esta alta funcionaria también se beneficiaron de pisos en Lesnaus.
2: Y parlant de les BPPs, la llei d'acompanyament dels pressupostos de 2026 aprovada avui pel Consell inclou modificacions que, segons el govern valencià, reforçaran els controls i les garanties d'adjudicació d'aquestes vivendes públiques protegides.
1: La vicepresidenta primera i consellera de Vivenda, Susana Camarero, assegura que l'objectiu és que s'acaben els dubtes i que tot estiga més justificat i acreditat.
10: Más control en la firma de los contratos. El visado administrativo deja de ser un trámite meramente formal, pasa a convertirse en un mecanismo de control reforzado. La administración va a comprobar los ingresos, la situación económica, la información patrimonial, el cumplimiento de todos los requisitos de acceso. Es decir, antes de autorizar la compra o el alquiler, se va a verificar de forma más exhaustiva que el beneficiario cumple con todas las condiciones.
2: En clau educativa i davant la falta de resposta de l'administració a la climatització de les aules, els pares i mares del CEIF Censal de Castelló han posat en marxa un sistema de monitoratge de les temperatures a les aules. La idea és denunciar les elevades temperatures a la Inspecció de Treball. Castelló, Lorena Pardo.
11: La plataforma sota el nom Aules Socarrades obté amb aquest dispositiu un registre de temperatura de les aules que traslladarà a la inspecció. Pau Montfort és el portaveu de l'associació.
12: Bé, la idea és monitoritzar les temperatures dels centres, tindre un registre cada 5 minuts i de les temperatures al llarg de tota la jornada laboral i d'aquesta manera poder denunciar a Inspecció de Treball o als delegats sindicals que s'encarreguen de la salut laboral per per a que l'administració actue.
11: Els pares alerten que a les 9 del matí ja estan a 27 graus i denuncien que els col·legis i instituts

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Últimes hores negres a València i a la seva àrea metropolitana. Un home ha assassinat el logopeda del seu fill en sospitar que estaria abusant sexualment d'ell. I a això sumem un altre assassinat, el d'un home en una nau industrial abandonada d'Aldaia enmig d'una baralla. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Anem de seguida amb l'última hora. Avui, a més, tornem a insistir en la situació que travessa la vivenda a casa nostra i estarem també a Alacant. La ciutat prepara ja els últims detalls per als dies centrals de les fogueres d'enguany. Al control tècnic està Jordi Andrés, així que amb el seu treball també comencem. La Guàrdia Civil ha detingut dos homes després de l'assassinat este matí d'un altre home en una nau industrial abandonada d'Aldaia, a l'àrea metropolitana de València. Hauria sigut assassinat en el transcurs d'una baralla entre ells i amb més persones també, tot en una nau industrial abandonada que víctima i agressors feien servir com a vivenda junt amb altres persones, totes elles migrants. La investigació continua oberta i efectius policials es mantenen al lloc dels fets per tal d'esclarir les circumstàncies en què s'hauria produït l'assassinat. A això hem de sumar el brutal crim del logopeda del barri de Marxalenes de València. La Policia Nacional està escorcollant avui el centre de logopèdia, ha recuperat la navalla de 15 centímetres amb la qual la

0: Oro con su familia, profesores y compañeros, animando a futuros estudiantes a confiar en el trabajo diario y la organización.
1: I ja ho avançàvem en titulars. Alacant està ultimant a esta hora els detalls per a entrar en els dies grans de les fogueres d'enguany. S'activarà a primera hora de demà dimecres l'anomenat circuit fogueres, amb limitacions al trànsit al centre de la ciutat per a facilitar el transport de materials de cara a la planta i també el muntatge dels arracons. La prèvia està vesprada amb Pepe Requena.
2: Con toda la iluminación especial instalada en la plaza del Ayuntamiento, ya se encuentran las primeras piezas de la hoguera oficial titulada Singulares de Pedro Espadero. La planta se extenderá hasta el sábado, cuando dará los últimos retoques. Según el artista, pretende ser un homenaje a esas otras fiestas singulares de los pequeños municipios.
3: Pero fiestas menos conocidas, fiestas que son para mí singulares, que es el título de la hoguera. Esas fiestas que muchos desconocemos de pueblos pequeñitos. Entonces he querido reflejarlas en la hoguera para que esta gente de estos pueblos, cuando venga a Alicante en hoguera, vea un trocito de ellos y de su tradición aquí en nuestra hoguera social.
2: El concurso de mascletas empieza el viernes y esa noche ya se plantarán las hogueras, los racos y las barracas. Según la categoría, cada uno dispondrá de un horario para el acopio y transporte. En cuanto a la seguridad, se pondrá especial atención a las zonas con más público, como la playa, la Plaza de Toros o la Plaza de los Luceros, donde por primera vez se señalizarán con banderolas las vías de evacuación durante el disparo de las mascletas.
1: Abans de connectar amb Eduardo Esteve amb els esports, encara que també relacionat amb això, l'Ajuntament de València ha acollit avui la presentació oficial de l'edició d'enguany de la carrera Ponle Freno a València, una iniciativa solidària del grup A3 Media i de la Fundació AXA. La carrera serà el pròxim diumenge amb dues modalitats, una de 5 quilòmetres i una altra de 10. Les dues eixiran i conclouran al mateix punt, el passeig de l'Albereda, just davant de la ciutat de les Arts i les Ciències de València, una nova carrera Ponle Freno a la capital valenciana. Mirem ja cap al panorama esportiu valencià d'avui amb Eduardo Esteve. Edu, bona vesprada.
4: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
1: En una setmana a la qual estem i anem a estar molt pendents del València Bàsquet, una setmana important per a ells, eh?
4: Sí, perquè, com dius, València Bàsquet ja prepara el primer partit de la final de la Lliga ACB d'este proper dijous davant el Barça, i avui ha parlat Álvaro Cárdenas, per ahir la seua primera final.
5: No sé, la verdad que bastante ilusión. Nadie me hubiese dicho que iba a estar en el mes de junio jugando una final de ACB, así que con muchas ganas de ver si podemos ganarla. Bueno, yo creo que lo que llevan haciendo todo el año, ¿no? Cuando salimos con energía en defensa y imponiendo nuestro ritmo, es difícil seguirnos. Yo creo que contra Juventud y Bilbao ellos quizás no estaban tan acostumbrados a jugar un partido, descansar y volver a jugar, pero bueno, Barcelona sí que lo está, así que no va a ser nada fácil, pero yo creo que eso, ser fieles a nuestro estilo, va a ser la clave.
4: Per altra banda, i en quant al futbol, ahir començar el Mundial per a Espanya, i encara que no hi ha representació del València, sí que va debutar un futbolista que pretén el conjunt de Corberán. Ho va fer amb Bèlgica. Víctor Lluc, bona vesprada.
6: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Sí, Tomàs Meniel, el belga, el lateral dret que va jugar ahir amb la selecció de Bèlgica davant Egipte en l'empat a un, va completar un partit en el que va disputar els 90 minuts i va donar l'assistència de gol de l'empat. Amb 34 anys va jugar tot l'encontre amb la selecció belga. És l'escollit per part de Carlos Corberán per a reforçar el lateral dret, ja que vol l'experiència d'un jugador que, recordem, acaba contracte i que, per tant, arribaria lliure al València. Hi ha altres opcions damunt la taula, com la d'Andrés García, el futbolista que arribaria cedit per l'Aston Villa, però la prioritat, en este cas per al tècnic valencianista, és la de Tomàs Meniel, que ahir va debutar en el Mundial amb la selecció de Bèlgica.
4: Gràcies, Víctor. Villarreal i Castelló demanen oficialment començar la Lliga de visitant. Víctor Fran, bona vesprada.
7: Què tal? Bona vesprada. Estiu d'obres en els principals estadis de la província de Castelló. Això és en l'estadi de la Ceràmica Villarreal i en l'Skyfy Castalia de la capital de la Plana. D'esta forma, tant Villarreal com Club Deportivo Castellón han demanat començar la Lliga a domicili aquesta temporada. En el cas del Villarreal, inclús els dos primers partits que tenia que jugar com a local. D'aquesta forma, podríem estar fins al mes de setembre sense futbol en la província de Castelló.
4: Gràcies, Víctor. Pel que fa a l'Elx, ja ha arribat el nou tècnic. Felipe Canals, bona vesprada.
8: Buena vesprada, Edu. Ya se encuentra en Elche el nuevo preparador franjiverde, el argentino Martín Anselmi, de 40 años. Llega para sustituir a Eder Sarabia. Tiene el listón alto, porque así lo ha dejado el técnico vasco. En las próximas horas, Anselmi será presentado como nuevo preparador del Elche y echará a andar la planificación deportiva de la próxima temporada.
4: Gracias, Felipe. Y l'Hércules vol tancar al lateral esquerre, David López. David Esteve, buena vesprada.
9: Bona vesprada. El Hércules tiene encarrilada la operación y el fichaje de David López, lateral izquierdo, que este curso pasado ha militado en el Sevilla Atlético. Además, ocuparía ficha sub-23. El club tiene previsto renovar a Javi